0: allá de ser los malos.
1: Yo te he visto el trauma y la tristeza al pit. Sé que amagues algún monstruo vais del llit. Les penes adultes venen totes juntes. Son tantes preguntes les que em fais de nit. Yo sempre he fugit d'aquella gent de plàstic que viuen pendents del que diran, quin fàstic. Parlen tots idèntics, són molt del puntet. Jo vinc en holístics i este flow fantàstic.